Paella Sueca, a Fira Arròs. Una fira típica on provar els arrossos que han fet història. Paella valenciana, arròs al forn, del senyoret i d'altres que són autèntiques creacions i innovacions. I també provaràs una gran varietat de

0: El divendres 11 de setembre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. A partir de les 2:30 estarem en directe des de Villa Purificación per a descobrir tot el que ofereix Montanejos. Naturalesa, turisme actiu, gastronomia i benestar en un entorn únic marcat per les seues aigües termals i el riu Millars. Un programa per a conèixer els seus paisatges, les seues propostes turístiques i els seus protagonistes i descobrir per què Montanejos és un dels destins d'interior més especials de la Comunitat Valenciana. El divendres 11 de setembre, a partir de les 2:30, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
1: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
2: El próximo 10 de septiembre, Más de Uno Valencia emite un programa especial desde Afidea Clínica Atenea La Eliana. Conoceremos la ampliación de la clínica, sus

0: creen que tienen que comenzar a trabajar, ¿vale? Uh-huh. Y lo que se fa ese primer día es, en guany, evidentemente, y ho vaig a dir perquè és el que és, estaran tots molt pendents de les fotos, si ese día, claro, moltes farem de nosaltres, com sempre, pensarem després de totes les candidates, i ese día el que sol fer el xulat és donar el número, ¿vale? Perquè saps que per tot esport tenen un número, és més còmodo per treballar, es que el número no queda bonico, borro i tal. Bueno, però jo també tinc el xulat moltes vegades per treballar o per la discreció d'estar fora en algun lloc. 28, 43, és més còmodo per ells manejar-se el millor per números, perquè la gent no saps, però a l'hora de prendre punts i demés. Però bueno, d'igual. Avui pues, fan el sorteo de números, o es fiquen boca per cavall, o fan mil maneres per tal. I a partir de demà, a partir del dissabte ja, pues, comencen, no? Algú me diria que si s'ha presentat menys gent... Jo, en defensa dels xulats, sols puc dir una cosa, i és... Tu comences avui, dia 9, que te presentarà el concejal. Te faran la foto, evidentment, si vols atendre mitjans de comunicació, etc. Uh-huh. Demà ja imagina que se reunirà el xulat per dir, bueno, què, los puntos a tratar, pues podríem hacer esto, però on podem entrar, què preguntes podem fer, què proves, ¿vale? Pel divendres ja m'emprendre en companyia d'elles. Del 9 al 26 i del 26 al 13 uh-huh. d'octubre. Ojo, cuidado. Un mes, i 4 dies. Uh-huh. Un mes i 4 dies el xulat té que parar pràcticament la teva vida, Begoña. Tu no podries ser xulat. O sí, no
1: jo
0: ho sé,
1: que però sí. Sí, jo crec que sí. Clar que sí. M'encantaria de fer que sí.
0: Sí, t'encantaria, però alguna que altra vegada Andrea tindria que encarregar-se perquè un matí no sé què, perquè sí, tindria que... En algun aspecte tindries que parar la màquina perquè són un mes i 4 dies, eh? Des del 9 de setembre hasta el 13 d'octubre. Perquè tu el 26 coneixerem a les xiques. A les 13 i les 13. I ahir pues, serà 26, 27 serà diumenge, 28 i 29 ja tindran elles les 26 elegides, proves en la premsa, primeres entrevistes, etc. I seguirà el xulat en companyia d'elles per elegir a la Fallera Major entre 26 i 26, no? Hasta el dia 13, si no recordo mal, que és el dia de la crida. Però bueno, això, de moment s'està parlant d'això, s'està parlant també, claro, de la decisió que ha pres Junta a raó de tot el que havia passat en les fotos, pues ahí no se para una otra cosa, o no se pareix bé, o no se pareix mal, ahora que... Yo te digo una cosa, al final, el millor bocadillo que yo me portava a Mestalla era el que me feia ma mare, el que me portava de casa. Hi havia vas maravillosos, menjar un barret, però el bocadillo de tortilla amb llonganisses i jamón york que ma mare me feia, no, ja et dic jo que en Mestalla no havia un altre que superregui. Si al final el que te portes de casa sempre és el millor, evidentment. Jo també penso... i ja no és ni defendre ni atacar, i tu pots pensar igual, imagina. Jo sempre he criticat les fotos, no la qualitat, el sistema. Dic, fer les fotos el dia de la batalla de flors, que venen de casa correguent, fa un calor de tres parells de collons de normal en ese mes de juliol, monten al palau de l'exposició, ponte aquí, fa-te foto, aparta-te, la siguiente, perquè tens que pujar unes carrosses, perquè la batalla té que m'emprendre, perquè tal i perquè igual. No crec que siga ni portes els millors tratges, no crec que siga ni el lloc, ni el moment, ni tal i igual. Jo sempre ho he criticat. Jo sóc des que sempre he dit, no el sistema este, dic, teniu un fotògrafo, voleu fer fotos, doncs igual que convoqueu a les xiques en la premsa, convoqueu-les també al xulat. O sigui, convoqueu-les en el fotògrafo, tal dia, de tal hora, el sector tal, de que anar a aquest estudi. Si voleu fer-ho, però era una idea que jo havia donat, que pot ser acertar o no. Però bueno, al final, seguiran uns directrius que marcarà Junta, pues el posado, el fondo i el sum corda. I a partir d'ahí, pues a partir del 28... ja sabrem què és el que passa i ja està, però bueno, ara de moment que el xulat treballa, jo ja tinc de parlar de falles, de pòlvora i de etc, però bueno, avui hi ha moltes coses, vol que te conté ara, tinc temps encara,
1: claro, no? Que sí, n'hi ha temps, és una per fer la bona agenda.
0: Dic, mira, Benavocín i a mi se dispara Hermanos Coller, ara n'hi ha professor, està ficant-se en Google, me caguen la mare, sí, que va ser temps, sempre igual. Uh-huh. Hermanos Coller dispara esta nit i n'hi ha teatre en Monòver, n'hi ha Nanos i Xeganys i la Murciana dispara, després n'hi ha Destina Multicolor, Castell de la Murciana, concert i verbena, en Picassent i a missa, provesó, el cant de la carxofa i castell, i després Pep Jiménez, el botifarra, en Xiva, missa, masquetà, i després missa i castell. En Villarreal n'hi ha bous i vaques, n'hi ha puig al campanar, concert, n'hi ha festa en les penyes, n'hi ha urban fest, està ploguent ara, me caguen d'anar. En Villena n'hi ha romeria, entra de nous capitans, n'hi ha desfile, l'himne de Villena, i crec que s'acaben les festes ja, després verbena i fi de festes en Villena, ja en Benifaió de les Valls, n'hi ha pues, festa en els diferents puestos de on fan verbenes i demés, no? En Penyiscola és el dia de la patrona, en el Xemessí, Joan se sa la mare de Déu, ahir fon el dia gran del Xemessí, en Benissanó n'hi ha despertar, missa, mascletà, professor, castell i verbena, en Montcà despertar, missa, mascletà i professor, això jo, ja, me passa com he dit, si tanta mascletà m'encanta. Paelles i després n'hi ha Montcà Paella Fest. Mm.

0: Emburrian eren bous matxa i DJs, en Utiel n'hi ha ràdio humorístic, Tardeos en l'Alameda, Paelles, Marlene Moró, tu no saps què és Marlene Moró? Crec que
1: pues me vol sonar, era una que eixia en els programes estos de Dónde Estás Corazón, sí,
0: de televisió, una
1: no?
0: Rúbia i tal, sí, pues sí, se fa un cabaret, i ostres, quant de temps. En Pusol, Missa Professor i Nocturna, en el Puig, Un Beso i una Flor, el tributo que fan per Nino Bravo, en Segorbe, Entrar de Bus i Cavalls, en Seraví, Missa, Masqueta i Professor, en Quart de Poble, Missa, Masqueta, Professor i Junque, el Mago, que és espectacular, en Meliana me mola molt, jo el que fica avui per a mi festa de Meliana. Meliana, avui, 9 de setembre, Ensenya de Tratxes.
1: Sí, molt de poble. Sí, molt de poble, molt típic, sí.
0: Però mola molt, l'Ensenya de Tratxes te costa un dineral a la família, eh? Perquè uno no ensenya el tratxe i no fica ahí quatre pastetes i quatre cosetes per prendre,
1: no, no fica una bona picaeta.
0: Que després vens a casa i te diu ta mare, ai, vas a sopar? Diu, no, ja he sopat. Ai, lo que n'hi havia allí. Xic, calla. Tu saps lo que n'hi havia allí? Que locura, claro. La gent ve a sopar a casa, ja torna a sopar ella. Però bueno, oye, que és divertit. Les festes, por eso, maravillosas.
1: I tant, que sí.
0: Ayer me vaig a Chirivella, coneixer un poc la festa també de la Verge de la Salut. Per canviar registres i tal. Estàs en tots els puestos, Bordi, que en tots els que puga. I més que estarem si puguem. I el dia 11 és on estarem, tu i jo?
1: En el Dinner Show de Casino Cirsa.
0: El Dinner Show,
1: encanta anunciar-ho.
0: I el millor Dinner Show de València es fa Casino Cirsa València, 11 de setembre. Si no tens plan, Casino Cirsa. I si no tens, Casino Cirsa, tributo. Ai, maravillós, que no és esto. I és que a mi, i Rafael, és que me pareix maravillós, en sèrio, fa tantíssimes coses. I és que els tributos s'han ficat molt de moda, però ja fa temps, s'han ficat mogolló de moda. I n'hi ha tributos que són molt bons i mereixen mogolló la pena, però tot és un Dinner Show, que sopes, que tens el tributo, que després te quedes allí, que estàs xerrant amb amics, i pareix un superagradable. Rollo Cotton Club, rollo Dinner Show, rollo Las Vegas, que això estuvo feliç el Casino Cirsa en València. CasinoCirsaValencia.com, ahí tens tota la informació.
1: Ahí ho buscarem.
0: Home, clar, això faltaria.
1: Clar que sí, bueno, pues Boro, disfruta del dia d'avui, que tens moltes coses per davant. Ahí, mena Basil, clar que sí, un beset, adeu. Adeu, adeu. Bueno, nosaltres ho deixem així, Andrea.
2: Adeu.
1: Ens despedim els oients, però els diguem que es queden així en Onda Cero, perquè ara tenim molt més que contar-los. Esports, informatius i moltes altres coses. A les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda, així que es queden en esta sintonia. Adeu.

0: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
1: Pues un poco nerviosa por empezar el primer día de cole. Y esta mañana me he despertado a las 2 de la mañana porque estaba muy nerviosa. No podía dormir.
2: Yo tengo ganas porque voy a ver con quién me ha tocado.
3: Y no porque quiero estar con los papás. Y sí porque quiero estar con mis amigos.
4: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
5: Bona vesprada, ho estan escoltant. Nervis, emoció i ganes de retrobaments. Així ha començat el nou curs escolar avui a la Comunitat Valenciana, però també amb alumnes que no han pogut entrar als seus centres per estar en males condicions i l'amenaça dels docents de tornar a la vaga. És el nostre tema de portada que ampliarem junt a altres temes d'actualitat de la jornada. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com han escoltat, este matí han començat el nou curs escolar en la Comunitat Valenciana amb 808.000 alumnes en l'ensenyament públic o concertat, que són 2.000 menys que l'any anterior, i 84.000 professors, quasi 400 més. I amb la reactivació de les mobilitzacions per part dels sindicats convocants de la vaga del curs passat, que es troba, recordem, en suspens, Ramon Pérez.
6: No obstant, les discrepàncies entre l'administració i els sindicats, per als alumnes, el més important avui ha sigut, amb una miqueta de nervis, el retrobament amb els seus amics, amb els nous professors i el començament per a molts d'una nova etapa.
7: Sí, lo tengo todo preparado. Cuarto, hay muchos exámenes. Ver a mi profe nueva.
8: Yo tengo ganas de ir al cole porque puedo ir con mis amigos y disfrutar y hacer muchas más cosas divertidas.
6: La gran majoria d'estos alumnes han pogut començar als seus centres, però no tots. Per exemple, a València, els del col·legi Germanells de Rafael Bunyol, tancat per Clivelles, han hagut de repartir-se entre el col·legi Verge del Miracle i l'Escoleta del Parc, a l'espera de les aules prefabricades anunciades per la conselleria. O també

0: els alumnes del Col·legi Verge de la Porta d'Oriola, centre que han tancat per problemes estructurals detectats a l'edifici i que obliga ara els seus 300 alumnes a iniciar el curs demà dijous als col·legis de les pedanies de Molins i de la Campaneta.
1: I a la zona zero de la Dana, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció critiquen que molts centres educatius també es troben encara a l'espera d'alguns treballs de recuperació i que la resta es troba en condicions de precarietat climàtica. Amparo Sánchez.
2: Calculen que són uns 3.000 els estudiants afectats per esta situació. Denuncien també que els centres i municipis de la zona encara no tenen sistemes de predicció ni programes públics de formació en emergències.
1: Un curs escolar que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurat a Caudiel, a la província de Castelló, i on ha reclamat als sindicats voluntat per arribar a acords i ha defensat el pla del Consell per als pròxims 4 anys com un inici, ha dit, per a millorar l'educació.
3: Queda molt per millorar en l'educació, però hem presentat un pla que sense ningú dubte va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, són acords i no tantes discrepàncies.
1: Per als sindicats UGT, Comissions Obreres i STPB, el curs escolar ha començat com va acabar, amb assumptes pendents i negociacions que no avancen prou. Núria Moreno.
4: Recorden que la vaga docent està suspesa, no desconvocada, i que es va fer precisament per obrir una porta al diàleg. Òscar Ortiz, de Comissions Obreres, Kilian Cuerda, UGT, i Marc Candela, d'STPB.
5: Les negociacions de juliol van ser de detalls que no canviaven res. Tot el que tenien damunt de la taula, amb la qual les reivindicacions continuen.
6: S'avançaran alguns aspectes. Signarem alguns assumptes com el de la burocràcia, però la gran majoria de reivindicacions no se signaren perquè tot l'avanç era insuficient.
7: Si van aplicar el que hi ha, tot el que hem avançat, pues, també és benvingut. I és efecte de la pressió i de la lluita que hem tingut este curs passat.
4: Lluita que continua. De fet, este pròxim dissabte 12 de setembre ja convocada manifestació, la primera del curs. La recolza la Plataforma per l'Ensenyament Públic, de la que formen part també famílies i alumnes. Elisabet García, presidenta de FAMPA València, i Isaac Cuesta, coordinador de l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià.
8: Les famílies fa anys que reclamem una cosa ben senzilla, que el nostre alumnat puga aprendre en centres dignes, segurs, accessibles i adaptats a les necessitats.
9: Educar no és imposar una determinada manera de pensar, però tampoc és convertir els centres educatius en espais on es prohibisca parlar de determinades qüestions.
1: Per cert, que el sindicat UGT ha denunciat davant l'Alta Inspecció Educativa de l'Estat la inclusió en la llei d'acompanyament als pressupostos, amb el suport de PP i Vox, del concepte neutralitat ideològica, una modificació que busca perseguir l'adoctrinament a les aules donant més funcions a la inspecció. A la província de Castelló, el curs ha començat amb més centres que se sumen a la suspensió d'extraescolars com a mesura de pressió davant la conselleria. Les dades les té la nostra companya Lorena Pardó.
10: A la província han començat el curs este matí quasi 99.000 alumnes, 800 més que el curs anterior, mentre creix el nombre de centres que han suspès excursions, activitats extraescolars i projectes per pressionar a la conselleria. Adrià Serret, de la coordinadora d'assemblees docents.
11: Per estar com vigilants, a veure com avancen les negociacions. A veure, nosaltres seguim aquí en protesta i tots aquests punts que estàvem negociant en juny, juliol, seguim avançant, no? Això no és una decisió que siga vinculant per tot l'any, vull dir que si després les coses milloren, de dir, bueno, pues revertís la situació.
10: Suspensions que es mantindran durant el primer trimestre a l'espera de que es concreten els compromisos i avancen les negociacions, i adherits més de 20 centres a esta mesura.
1: A la província d'Alacant, en general, ha predominat la normalitat, encara que no s'han cobert totes les places de professors i hi ha falta de manteniment o d'espai en alguns centres. Una crònica de Juan Carlos Fresneda.
12: Es el caso del IES Jaume II de Alacant, donde unos 20 alumnos han instalado sus pupitres en el gimnasio debido al retraso en la instalación de las nuevas aulas prefabricadas. En infantil y primaria, en el CEIP Gastón Castelló, según su director, Juan Luis Guerras, también había esta mañana otras carencias.
13: Seguimos pendientes de 3 maestros, han recortado plazas, han retrasado plazas, la beca del comedor salió ayer el listado último día antes de que se incorporen los niños.
12: A todo esto se suma el calor con las subvenciones que no han alcanzado para la climatización de todas las aulas, con la consiguiente preocupación de los padres.
14: Pega mucho el sol y la temperatura que alcanza la clase, que le hacen falta aire acondicionado.
12: El curso acabará el 18 de junio con la novedad de que los municipios podrán por primera vez intercambiar entre 1 y 4 días lectivos por otros no lectivos consecutivos.
15: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes, quan són les 2:30, a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui dimecres, 9 de setembre, col·legis ja oberts, els de la Comunitat Valenciana, que tornen a omplir-se de motxilles, material escolar per estrenar, abraçades i sobretot moltes emocions. Per alguns, aquesta tornada a les aules s'ha traduït en retrobaments amb els amics després de l'estiu, per altres, els nervis de començar una nova etapa, i també per als pares, que viuen aquest dia amb una barreja d'il·lusió, nervis i potser alguna llàgrima furtiva. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Sí, avui hem pogut viure quasi des de dins i s'ha tornat a les aules, i així ho han viscut els xiquets, però també els pares.
3: Yo tengo ganas de ir al cole porque puedo ir con mis amigos y disfrutar y hacer muchas más cosas divertidas.
4: Yo tengo ganas de ir al cole porque quiero conocer a mi profesor nuevo, aprender mucho y ver a mis amigos.
5: No, porque paso al instituto y creo que va a ser un cambio enorme.
6: Pues muy emocionados por ser el primer día de esta nueva etapa. Nuestro hijo tiene 6 años y empieza primaria, y después de un largo verano, al cole. Se ha despertado una hora antes de lo habitual.
7: Bien, con ganas ya de que empezara el cole. Que la mayor no quería venir, quería seguir de vacaciones.
8: Muy contento y muy emocionado porque mi hijo empieza primero de primaria.
1: Bé, i així, Andrea, entre motxilles, noves retrobaments, nervis i ganes de començar, hem viscut esta primera jornada a la tornada a les aules. Un dia que per a molts és només el primer capítol d'un curs que estarà de ple d'aprenentatges, amistats i moments que, bé, en adonar-nos, acabaran formant part dels millors records. Amparo Piqueres, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada.
1: Inici de curs. Nosaltres hem tocat la part més social, no més emotiva, però un inici de curs que ve també marcat.
9: Sí, la gran majoria dels alumnes, com heu pogut contar, han pogut començar als seus centres en eixa emoció i això és nervi, però no tots. A la província de València, per exemple, el Save Germaneix de Rafael Guanyol han tancat el centre per Clivelles i han hagut de repartir-se en altres centres. O, per exemple, el Save Verge de Porto de Oriolo, que també el centre està totalment tancat. Els alumnes no han pogut anar avui, començaran demà, uns 300 alumnes, i ho faran als col·legis de les pedanies dels Molins o de la Campaneta. A la zona zero de la dona, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció critiquen que molts centres educatius es troben encara a l'espera d'algú treballs de recuperació i que la resta es troba en condicions de precarietat

0: climàtica. Un curs escolar que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat a Caudiel, a la província de Castelló, on ha reclamat als sindicats voluntat per arribar a acords i ha defensat el pla del Consell per als pròxims 4 anys com un inici, ha dit, per a millorar l'educació. Els sindicats, en este cas UGT, Comissions Obreres i STPB, diuen que el curs ha començat com va acabar, amb assumptes pendents i negociacions que no avancen prou. Recordem que tenen ja mobilitzacions per a esta setmana i que no descarten tornar a la vaga si fora necessària. A banda de l'inici de curs, tenim altres notícies així a la Comunitat Valenciana. En clau de successos, tinc que contar-te que una dona de 44 anys està estable a la UCI de l'Hospital de la Ribera després de ser apunyalada este dilluns a la nit en una zona rural de Carcaixent. La Guàrdia Civil avança en les investigacions per a localitzar a l'agressor. I també agents de la Policia Nacional han detingut a la província de València 4 homes per presumptament agredir sexualment en grup a la nòvia d'un d'ells.
1: Algun apunt més?
0: Te conté un apunt important. La celebració pels 75 anys dels Premis Planeta arriba avui a València, al Saló de Cristal de l'Ajuntament de València, acollirà esta vesprada una gala a la que assistirà el president del grup Planeta i d'altres media, José Creueras.
1: Doncs anirem actualitzant tots estos temes d'actualitat aquesta vesprada a les 7:20 amb Ramon Pérez. Ampliem tot més, companya, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I fins ara, perquè continuem en Comunitat Valenciana en la Onda. Avui també és dia de parlar de tecnologia, d'innovació i de molt més. A més, parlarem d'eixos projectes interessants amb Caixa Popular i la nostra companya Núria Moreno, i també de producte, que és dimecres. Ja saben lo que toca els dimecres, que és, bé, parlarà amb consum dels productes de la temporada. Avui parlarem de pastes, dels tipus de pastes i de com cuinar-les, que amb la cooperativa sempre n'aprenem i molt cada dimecres. Així que el que els hem dit, continuem així, en esta sintonia, la de Comunitat Valenciana en la Onda. Un dimecres més parlem de tecnologia, d'innovació i d'altres coses, perquè entre elles està la intel·ligència artificial, que com sabem està canviant també una cosa que moltes vegades no veiem, i és la manera en què es crea i es prova el software que utilitzem cada dia. Ara és possible utilitzar la intel·ligència artificial per a generar codi, documentació o proves de software en molt poc de temps. Però això obre una qüestió important. Si podem crear software cada vegada més ràpid, com garantim que funciona correctament, que és segur i que podem confiar en ell? Precisament en este àmbit treballa ITI, el centre tecnològic especialitzat en tecnologies de la informació i les comunicacions, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, i que ha desenvolupat ITI Rails. És una proposta orientada a facilitar el desenvolupament de software amb eixa intel·ligència artificial, però mantenint garanties de qualitat, de control i de traçabilitat. I sobre, bé, qualitat i testing de software també es parlarà en una nova edició de València Testing, el punt de trobada anual de la qualitat i desenvolupament de software, que es celebrarà els pròxims 27 i 28 d'octubre a València. Vaig a saludar primer a la responsable de comunicació de màrqueting de Redit, Sara Chaparro. Bona vesprada, Sara.
2: Bona vesprada, Begoña.
1: Amb qui parlem de tot això? Coses interessants en el dia d'avui.
2: Efectivament, pues per a parlar de tot això ens acompanya Javier Yasser, que és el director de la unitat, perdó, de Serveis Tecnològics d'ITI. Javier, bon dia, bona vesprada.
1: Hola, Javier.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs, Javier, comencem per el més bàsic. Quan parlem de desenvolupar software amb intel·ligència artificial, què està canviant realment respecte a com es feia fins ara?
3: Bé, com heu comentat, el nostre sector, el sector de desenvolupament de software, pues està ara mateix sofrint un canvi constant, al igual que la implosió de la intel·ligència artificial, al igual que estan fent els usuaris, ens passa al sector de desenvolupament. Fins ara, el coll de botella més important a l'hora de desenvolupar software era el mateix desenvolupament, pues, és a dir, a uns desenvolupadors li passaven una sèrie d'eines per a fer, i aquests desenvolupadors anaven preparant aquestes peces de codi, no? El coll de botella estava ahí. I això és la gran diferència en l'actual sistema d'intel·ligència artificial. És a dir, han nascut els que comenten els agents de codi, que fan que en certes instruccions de llenguatge natural generen aquest codi que fins ara ho feien els desenvolupadors. I principalment, és el principal canvi, és de codi escrit a codi generat. I guanya molta importància el llenguatge natural. És a dir, el desenvolupador ja no és un constructor, sinó un supervisor.

0: delega moltes eines de desenvolupament a estos sistemes que fan que d'alguna manera s'automatitze aquesta part del test. I apareix un nou risc, que és que el software que diguem que se genere de la forma correcta.
1: Mm-hmm. Ahir apareix precisament ETRails. Què heu desenvolupat, no? I quin problema voleu resoldre amb tot això?
0: Bueno, ETRails és una solució basada en la intel·ligència artificial que permet ajudar a automatitzar i millorar el procés de desenvolupament i testing del software, com hi ha altres solucions. Nosaltres estem molt estretament lligats al sector tecnològic, a empreses que desenvolupen, software constantment, i hi ha un problema comú a l'hora de desenvolupar software en el nou ecosistema, en les noves tecnologies. És la governança i la metodologia de treball. És a dir, com he comentat, el coll de botella ara mateix no és en el desenvolupament, sinó en la definició de requisits, en explicar a aquests agents d'intel·ligència artificial què tenen que desenvolupar, però la forma en què se li explica, en què se li enviem aquestes instruccions, depèn ara mateix d'aquest orquestador, d'aquest desenvolupador, d'aquest expert que capta els requisits de l'usuari i els traduís a un agent. ETRails no només serveix per a automatitzar el desenvolupament, sinó també per a governar-lo d'una forma heterogènia. És a dir, és l'empresa que desenvolupa, és la metodologia la que dirigís al professional, sinó cada volta el professional pot gastar diferents ferramentes de forma diferent, de tal manera que el codi que se genera és immanejable. ETRails no només és una ferramenta que ens ajuda a desenvolupar a través d'aquest tipus d'agents, sinó també ens ho facilita d'una manera heterogènea i governada, amb tranquil·litat. I afegeix una part important, que és la de qualitat i seguretat, perquè sí que ja n'hi ha dades que demostren que el software generat per l'intel·ligència artificial hi ha que garantir que ha desenvolupat el que l'usuari volia. Ja no és que el codi que genere tinga errors de programació, sinó que la funcionalitat que ha desenvolupat a lo millor no és el que l'usuari espera. Entonces necessitem aquesta validació. I també hi ha dades que demostren que hi ha bretxes de seguretat que tenim que, d'alguna manera, anticipar-nos abans de que el software isca a producció.
1: I això, Javier, ens afecta també com a ciutadans, és a dir, per què hauria d'importar-nos que el software que utilitzem està ben testat?
0: Clar, avui en dia, com a ciutadans, utilitzem software constantment. Fem una transferència bancària, demanem una cita mèdica, utilitzem el transport públic, comprem per internet o inclús si ja gastem o hem gastat algun vehicle autònom, pensem que el software és el que decidís en tot moment com conduir de manera automatitzada. Si aquest software falla, les conseqüències poden ser, depenent del tipus de software que estem gastant, més importants o menys, no? És importantíssim que sabien que des de l'aparició d'aquest tipus de agents sabem que anem a generar més software. No, o sea, la capacitat que tenim els equips de desenvolupament de generar software és major, és a dir, va aparèixer més software del que ha aparegut fins ara. Llavors, tenim que assegurar-nos que aquest software que anem a gastar els ciutadans de forma privada o a través d'una administració pública o en col·legis, en hospitals, en diferents sectors, pues siga fiable.
2: Clar, i tot això ens porta al València Testing, que torna a celebrar-se en València els dies 27 i 28 d'octubre. Què es va trobar qui s'arrime a aquesta cita aquest any i quins creus que van a ser els grans reptes de la qualitat del software en els pròxims anys?
0: Val, bueno, enguany és la... Duem 15 anys ja celebrant este event. Jo he de reconèixer que no sóc objectiu del tot, però bueno, les dades, les xifres dels últims anys han demostrat que és l'event referent en qualitat de software en Espanya. És l'event més gran, el festival més gran en el que reunim a tots els professionals de tot el país, venen també gent de fora del país, a València des de fa 15 anys, i en l'última edició tinguérem una assistència de més de 500 professionals el primer dia i es connectaren el segon dia, que és la seva edició online, més de 1.000 persones de tot el món. Sense dubte és un punt de trobada per a parlar precisament de com està canviant la manera de desenvolupar i provar software. Enguany anem a trobar experiències reals, noves eines i casos d'ús d'intel·ligència artificial aplicada al testing, ¿vale? Però també una cosa molt important. És un espai per a debatre cap a on va la qualitat del software. Tot està canviant, com tot en el que involucra l'intel·ligència artificial, està canviant d'una manera prou ràpida, i sense dubte l'event és un espai on debatre on va dirigit el sector i què ens anem a trobar en un futur.
1: Doncs Javier Yasser, director de la Unitat de Serveis Tecnològics d'IT, moltíssimes gràcies per atendre'ns, estarem pendents de tots els detalls.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu, adéu. Des ara, com veiem, la intel·ligència artificial ens permet crear software cada vegada més ràpid, però la velocitat no pot anar per davant de la qualitat, no? Dèiem, la seguretat i la confiança. Com més presents estan aquestes tecnologies en la nostra vida quotidiana, més important és confiar en els sistemes que hi ha darrere.
2: Efectivament, i precisament sobre com provar, validar i garantir la qualitat del software en esta nova etapa marcada per la intel·ligència artificial, parlarà, recordem, València Testing, que tornarà a reunir en València professionals i empreses del sector els pròxims 27 i 28 d'octubre.
1: Doncs, companya, parlem una pròxima setmana. Gràcies i adeu.
2: Moltes gràcies, Begoña. Adeu.
3: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
4: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Comunitat Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
6: Caixa Popular ha resolt una nova edició d'Un dia de salari, una iniciativa solidària en la que participen els treballadors de la cooperativa valenciana i de la que ens donaran detalls ja mateix Cristina Pérez i Maria Jesús Figuerola de l'àrea de persones de Caixa Popular. Cristina, Maria Jesús, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
6: Què és això d'Un dia de salari per a la gent que s'estiga escoltant?
7: Pues esta iniciativa surgís pues allá per el 2005 aproximadament, és a dir, ja portem unes quantes edicions en esta iniciativa, i surgís de la iniciativa dels propis de treballadors d'aportar un dia del seu salari a banda de totes les iniciatives que estan des de Caixa Popular, però des dels propis treballadors el que volem pues és aportar voluntàriament un dia del nostre salari per a poder pues aportar la nostra part com a treballadors també en col·laborar en aquells projectes o entitats necessàries, en implicar-nos també d'una manera més activa en la implicació social del treball de les diferents ONGs.
6: Dèiem que és una nova edició perquè no és una iniciativa nova, no? Ja porta una trajectòria important.
7: Sí, efectivament. Nosaltres ja som molts anys en el que any rere any pues portem endavant aquesta iniciativa. És una iniciativa que té molt bona acollida per part de tots els treballadors, perquè és una manera de demostrar la nostra implicació, i sinó que ja portem moltíssimes edicions i esperant cada volta pues, més interès cada nova edició, perquè volta tenim més presència i més interès per part de les associacions.
6: Quants fons es reparteixen en guany? Quants projectes s'han presentat? Un poc, conteu-nos com ha anat esta edició.
8: Bueno, en guany la dotació que teníem per a repartir, en la que els treballadors aportaven una quantitat i Caixa Popular triplicava aquest import, era de 135.000 euros. Vam rebre uns 238 projectes i d'aquests projectes finalment s'han seleccionat 22 projectes. En diferents quanties s'ha fet el repartiment.
6: Imagine que 238 projectes és una quantitat important, no?, de sol·licituds.

0: Sí, la veritat és que cada any tenim més presència i cada any pues són més els projectes que es presenten i cada volta també ens costa més poder prendre la decisió. Són 238 projectes que podríem donar-los perfectament, però al final tenim que decidir entre els que ja són. Molts projectes en un any és que hem seleccionat.
1: I quin tipus de projectes són els que han estat beneficiaris d'aquestes ajudes? Perquè hi ha de moltes, molts sectors, no?, distints.
0: Sí, bueno, la convocatòria en principi va dirigida a associacions i a fundacions i organitzacions sense ànim de lucre, que el que fan és desenvolupar projectes pues, destinats en definitiva destinats a millorar la qualitat de vida de les persones. Hem tingut projectes de molts tipus i podem dir-te que dels seleccionats també n'hi ha molta varietat. N'hi ha de persones que tenen problemes de salut, com l'Alzheimer, la leucèmia o, per exemple, l'esclerosi. També hi ha hagut projectes de persones, d'associacions que destinen els seus fons a persones amb discapacitat intel·lectual, també a persones en exclusió social, també altres associacions que centren en tot el tema de l'art o l'esport per a tenir en les persones una inclusió més plena, projectes de persones migrants, d'igualtat, de lideratge juvenil, projectes també que tracten el tema de l'agricultura, l'ecologia i el medi ambient, i projectes també educatius, o sigui, un poc de tot.
1: Sí, i són entitats arrelades així a la Comunitat Valenciana que poden tindre projectes així, però també de cooperació internacional, per exemple, no?
0: Sí, sí, s'han presentat, el tema fonamental és que foren entitats que estaven així en la Comunitat Valenciana, però bueno, tant els presentats com els guanyadors d'aquestes ajudes estan, bueno, pues en poblacions diferents, no sols en València, Gandia, Utiel, Quart de Poblet, Dénia, i bueno, a nivell internacional també els projectes tant que s'han presentat com en este cas els guanyadors, pues per exemple, projectes que es desenvolupen a pues per exemple a l'Índia o a la regió del Togo, o sea, està també molt variat.
1: I aquesta quantitat de 135.000 euros que es reparteix entre aquests 22 projectes, com es reparteix? Hi ha algunes iniciatives que reben més tal vegada per la quantitat o el volum, no?, del projecte, o com es fa?
0: Bueno, bàsicament les entitats a l'hora de presentar el projecte el que fan és indicar, no?, la quantia necessària, no?, per al desenvolupament i, bueno, i les ajudes que tenen. I en funció d'això, el jurat fa una preselecció i després també són els treballadors els que reparteixen, diguem, les quantitats entre els projectes. En aquest cas tenim un projecte que rebrà una ajuda de 15.000, 3 que rebran 10.000 euros, 12 que rebran 6.000 i 6 projectes que tindran una ajuda de 3.000.
1: Molt bé.
0: Són els treballadors que al final distribuïm aquestes ajudes.
1: Molt bé.
0: En funció de la quantitat del projecte, sí.
1: Clar. I quan serà el lliurament d'aquestes ajudes? Com es fa? Es fa un acte d'entrega, no?
0: Sí, l'acte d'entrega el farem el pròxim 29 de setembre en el Trinquet de Pelayo, en València, que és un puesto, pues, la veritat és un lloc molt emblemàtic per a poder fer este acte. A més, en aquesta ocasió estarà conduït per Jaja Hertz, que també serà un moment també molt emotiu per a vosaltres, també molt divertit, i que esperem que tinga molt d'èxit, perquè vivim amb molta il·lusió i amb molta emoció aquest acte que és molt nostre, és molt dels treballadors i del col·lectiu de treball de Caixa Popular, i si no, els autors convidats.
1: Per això volia preguntar-vos, perquè és una de les iniciatives que feu des de Caixa Popular, pot ser siga una de les més, no sé si especials, o en la que més involucrat estan els treballadors.
0: Sí, perquè és una iniciativa nostra, és una iniciativa que tot el col·lectiu de treball, tots els propis treballadors, pues, impliquem a partir d'ells, no només del nostre sou, sinó perquè és una manera també de donar a conèixer, de veure altra realitat, per tant, i treballem amb molta cura, no? Per tant,
1: doncs ahí està eixa iniciativa d'un dia de salari, eixa iniciativa solidària en la que participen els treballadors de la Cooperativa Valenciana. Cristina Pérez, Maria

0: Jesús Figuerola, del Área de Persones de Caixa Popular. Bona vesprada i gràcies per traslladar-nos esta iniciativa i estarem molt pendents d'eixe acte.
1: Moltes gràcies.

0: Posats a alegrar-te el dia, preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, el valor del cooperativisme en l'economia social.
1: Els tipus de pasta amb els quals comptàvem al nostre país fa uns anys es reduïen bàsicament a uns pocs com a macarrons, espaguetis i canelons. No obstant això, la gran influència de la gastronomia italiana ens ha aportat una llista de varietats de pasta pues, de les quals podem gaudir avui en dia. Encara que algunes varietats de pasta ens resulten familiars com els fusilli, molts altres segurament pues, no els coneixíem. Avui en l'espai de la cooperativa Consum parlem dels diferents varietats de pasta que existeixen, com elaborar-los correctament i algunes receptes italianes que heu de prendre nota. I ho fem amb Mamen Eslava de l'equip de comunicació de Consum. Mamen, benvinguda.
2: Hola, bona vesprada.
1: Primer parlem de quina seria la diferència entre la pasta seca i la fresca.
2: Sí, encara que els ingredients per elaborar tant la pasta fresca com la seca solen ser els mateixos, aigua, farina o sèmola de blat i ou, existeixen pues, algunes diferències entre elles. Una d'elles és la elaboració. Mentre que la pasta fresca sol estar elaborada en sèmola de blat i la pasta seca admet diferents ingredients en les seues elaboracions, com per exemple pues, alguns ingredients integrals. Uh-huh. La deshidratació és una de les altres diferències. Les dues varietats de pasta comencen sent pasta fresca, però mentre que la pasta fresca sol mantindre el seu format original, la pasta seca se somet a un procés de deshidratació, és a dir, que s'elimina pues, l'aigua usant alguna font de calor. Per això se solen utilitzar diferents mètodes, alguns més tradicionals, com la secada al sol o en el forn, i altres pues, més nous, com la deshidratació a través de dispositius elèctrics. Després, una altra diferència és la conservació i el consum. Mentre que la pasta fresca ha de consumir-se al moment, o si no, tenim que conservar-la en la nevera uns dies, la pasta seca pues, pot durar mesos o inclús anys si està ben emmagatzenada. Uh-huh. I l'última diferència seria la cocció. La pasta fresca es cuina més ràpidament, tenim que estar ahí atents uh-huh. al que fica en la bossa per estar per a fer-ho bé. I bueno, pues, la pasta seca és més lenteta.
1: Uh-huh. Avui en dia podem trobar moltes varietats de pasta, no? Depenent de la seva elaboració, grandària, forma. Hi ha un tipus de pasta per a cada salsa, podríem dir?
2: Sí, bueno, hi ha varietats de pasta, n'hi ha moltíssimes, i cadascuna pues, això està indicada per a preparar un plat concret o per a ser acompanyada d'una classe de salsa. Per exemple, hem de tenir en compte que la pasta llisa no té estries, ni rinxos ni fores, i és la més adequada per a salses lletgeretes. La pasta ratllada, la que té ratlletes, es recomana per a salses més denses, ja que les estries pues, permeten que la salsa s'adherisca molt millor i agarra molt més el sabor. I la pasta foradada o tubular és aconsellable per a salses que incorporen trossos de grans d'algun ingredient, com a verdura o carn, per exemple.
1: Uh-huh. I quins consells ens dones per a cuinar la pasta? Quin seria, diguem, el truc italià?
2: Bueno, ahí a cada casa també tenen els seus secrets de la també. Mama, no? Però bueno, els condiments a l'hora de bullir diferents varietats de pasta en l'aigua, mai, pues, això, mai tires condiments en l'aigua, estos afegeixen en la salsa o bé pues, després a l'emplatat. Després, quan bullir la pasta, pues, puja el foc a màxima temperatura i quan l'aigua pues, arriba a ebullició, abocar la sal, una cullerada per cada 200 grams, més o menys, i immediatament pues, afegir la pasta a l'aigua i remoure una cullera de fusta perquè esta no es pegue entre d'ella. I anar en compte, mai tires oli i fixa't en els minuts de cocció perquè que estan indicats en el revés del paquet perquè la pasta pues, quede això, al dente, no?
1: Exacte.
2: No banyar la pasta una vegada bullida, això també és un secretet, no? Que moltes vegades ho fem, transcorregut sí. el test de cocció, pues, escorre la pasta en un colador i afegir la salsa. I si ho desitges, pues reservar una mica de l'aigua calenta de la mateixa cocció per a mantecar un poquet uh-huh. la salsa i contribuir un poquet a l'emplatat estiga més bo. I també pues, quan retires la pasta del foc pues, no la deixes reposar ni la banyes amb aigua freda, que també pues, això, ho fem moltes vegades.
1: No, sí, des de luego que tinguent estos truquets en compte ens va aixir un platàs
2: sí.
1: Molt bo, com per exemple me ve a mi un poc al cap alguna varietat, no? Alguna opció de tagliatelle amb crema de vinagre de Mòdena o penne a la rabiata, no? Pasta al pesto del bocat, que n'hi ha
2: moltes possibilitats i molts noms que tenim que ha de prendre, no? Tenim receptes per, pues,

0: Això de les més clàssics que és que han estat pues, molt esteses, com també la napolitana o la carbonara, no? En casa eren macarrons, no? Macarrons i espaguetis. Sí, era com A o B. Però ara tenim moltíssims, no? La pasta, pues, amb moltíssimes opcions, tantes, pues, això, com ingredients. Cal animar-se, pues, afegir també fruites, verdures o salses, pues, més típiques d'altres cuines, com ara la soja, que també queda molt bé.
1: També.
0: I sorprendre'ns un poquet en els resultats.
1: Així
0: innovar.
1: És. Innovar i també en la cuina, ja que és cas amb la pasta, més tipus de pasta. Així que, mame, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Gràcies a tots.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

amb tot això ens acomiadem avui de Comunitat Valenciana en la Onda amb tota la informació més propera el que passa a la Comunitat Valenciana. Ara es queden amb informatius i després amb Por Fin, i demà a les 2:30 nosaltres tornem per a contar-los molt més. Que tinguem

0: Històries amb accent de poble menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptant-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte proposa convertir aquesta activitat en una professió digna, estable i en futur, capaç d'atraure noves generacions i combatre el despoblament.
2: Antes que ser emprendedora he sido ganadera y al final pues es una profesión que llevo por dentro, que le tengo muchísima pasión y bueno, ojalá el roño pueda llegar pronto porque creo que hace mucha falta y bueno, por lo menos a la gente del territorio seguro que nos hace muy felices poder devolvérselo.
1: La iniciativa partís d'una idea innovadora, crear un ramat municipal de cabres autòctones que no es destina a la producció sinó a la gestió forestal, és a dir, utilitzar el bestiar com a eina per a cuidar l'entorn. Les cabres actuen

0: Triunfa en su estreno con más de 2.700.000 espectadores únicos.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Líder de la noche del miércoles.
1: Ya ven ustedes que la mesa tiene vida propia.
0: Esta noche se sientan en la mesa Óscar Puente y Pedro Cavadas.
1: Es que no se hacen a la idea.
0: La mesa, esta noche a las 11 en Antena 3.
2: La brújula, Marta García Ayer.
3: Coinciden a esta hora dos competiciones deportivas. Se juega al fútbol en Barcelona y al baloncesto en Berlín, y esa es la conexión en los lugares con los que Félix José Casillas nos va a llevar de viaje. Félix, buenas tardes.
4: Hola Marta, buenas tardes. Liga de Campeones en el Camp Nou. Por cierto, el Barça ya gana 2-0 al Feyenoord y un Mundial de Baloncesto femenino en la capital alemana. Dos de las estrellas que visten de azulgrana tienen 19 años, nacidos en el año 2007. La jugadora más buscada del torneo de baloncesto también nació en 2007. Lamine Yamal y Cuba García han ganado el Mundial de Fútbol con la selección y son famosos, son reconocibles. No es tan famosa fuera de su país, pero es fácilmente reconocible la estrella que juega al baloncesto. Tiene millones de seguidores y necesita escolta para viajar por su país, y su país es China. Nació junto al Río Amarillo, en una ciudad llamada Jinan, que tiene casi 10 millones de habitantes. Es más alta que su madre, lo que no dejaría de ser normal si su madre no midiese casi 2 metros. Es más alta que su padre. Nada fácil si tenemos en cuenta que su padre mide 2,13, es decir, un romay, para que se me entienda. Pues sí, se llama Zhang Ziyu y es una joven que ve el mundo desde sus 2 metros y 23 centímetros, y nos está dejando imágenes y fotografías espectaculares. Con sus brazos abiertos y por encima de la cabeza, todas sus rivales quedan reducidas a casi nada. Cuentan que tiene la cabeza bien amueblada, que es un trozo de pan y que aún se comporta como una adolescente en la pista. Necesita cuidados especiales tanto dentro como fuera de ella, pero está llamada a dominar este deporte. Cubarsí fue elegido el mejor jugador joven en el pasado mundial, y Lamine, de su misma edad, aspira también a ganar el Balón de Oro.
3: El deporte feliz necesita ídolos, pero la brújula necesita que nos sigas llevando a lugares con magia para alimentar esas historias, Félix.
4: Y es que crece el turismo, que tiene como objetivo visitar lugares. Raro es el que visita Liverpool y, además de la caverna de los Beatles, no se pasa por Anfield, el estadio donde esta noche va a jugar el Atleti. Se necesitan años para crear esa mística, aunque las redes sociales han conseguido acelerar ese proceso. Lo está intentando el nuevo circuito de Madrid, con esa curva peraltada, la que han bautizado como Monumental, y en la que los pilotos y sus monoplazas sentirán esa inclinación del 24%. Cuando acabe el Gran Premio, el próximo domingo, será el momento de echar cuentas, pero no la de Fernando Alonso o la de Carlos Sainz. Será el beneficio económico y el de si una curva entre el barrio de las Cárcavas y Valdebebas pasa a la historia del deporte.
3: Hoy hay fútbol y hay brújula en la app y en la web de Onda Cero. Hasta mañana, Félix.
4: Hasta mañana.
3: Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
2: La brújula, Marta García Ayer.
5: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
6: Plou ara mateix a Alacant, a València i a Castelló. Ens està travessant en estos moments ixe front fred anunciat que ens està deixant aquestes pluges, tempestes puntualment molt fortes i baixada de les temperatures també. El més destacat ara mateix a la Foia de Bunyol i a la plana d'Utiel Requena, direcció València, Llíria i Sagunt. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Passat per aigua, està acabant este dia de tornada a escola, a la comunitat, amb nervis i emoció entre els menuts, però amb els mateixos problemes de sempre, segons el professorat. La Generalitat defensa la seva gestió. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El primer i més urgent és mirar al cel, actualitzar la informació de l'oratge, perquè AEMET manté actiu a aquestes hores l'avís taronja per tempestes que poden ser molt fortes a tot el litoral i prelitoral d'Alacant, a tota eixa franja que va des de la Marina Alta fins al Baix Segura. Així que hi ha la pluja, així que hi ha fa uns minuts a la Vila Joiosa, platges com ara la de Sant Joan s'han buidat ràpidament pel vent i per la presència de llamps. Alacant manté tancats parcs i jardins i el castell de Santa Bàrbara, encara que la normalitat està sent la protagonista. Pluges torrencials puntuals, sí, però sense cap incidència destacada. Ara bé, on més ha plogut en el que duem de dia ha sigut a la Ribera, amb 33 litres per metre quadrat a Càrcer o 30 31, a Alcàntera. València i l'interior d'Alacant es troben per la seva banda en avís groc per tronades igualment fortes. A hores d'ara, l'epicentre es troba a la Foia de Bunyol i avança cap al Camp de Túria. Mentrestant, Castelló, això sí, és lliure dels avisos d'Emet, encara que també hi plou allí. Vesprada de mirar al cel, com dèiem, i vesprada també de compartir amb pares, mares, amics i amigues este primer dia d'escola després de les vacances d'estiu. Més de 800.000 alumnes valencians han tornat avui dimecres a les aules i ara, com dèiem, està sent moment de compartir totes aquestes primeres experiències a classe. A la ràdio a Onda Cero hem parlat amb alguns xiquets i xiquetes, han viscut esta jornada d'avui amb aquests nervis típics, amb pesar perquè molts i moltes s'allunyen per primera vegada de la família, però tots amb alegria per tornar a veure companys i mestres.
7: Y esta mañana me he despertado a las 2 de la mañana porque estaba muy nerviosa. No podía dormir.
8: Porque puedo ir con mis amigos y disfrutar y hacer muchas más cosas divertidas.
9: Y no porque quiero estar con los papás. Y sí porque quiero estar con mis amigos.
6: Emocions ben diferents, en canvi, entre el professorat. Els sindicats de l'ensenyament insisteixen en que no ha canviat res pel que fa a les seues demandes. La Generalitat, ho contàvem ahir, ha aprovat una primera pujada salarial, però els sindicats majoritaris parlen d'assumptes pendents i de negociacions que no avancen prou. Núria Moreno.
10: Recorden que la vaga docente está suspesa, no desconvocada, y que es va a hacer precisamente para abrir una puerta al diálogo. Óscar Ortiz, de Comisión Obreres, Kilian Cuerda, d'UGT, y Marc Candela, del STPB.
11: Les negociacions de juliol van ser de detalls que no canviaven res. Tot lo que tenien damunt de la taula, amb lo qual les reivindicacions continuen.
12: S'avançant alguns aspectes, signarem alguns assumptes com el de la burocràcia, però la gran majoria de reivindicacions no se signaren perquè tot l'avanç era insuficient.
13: Si van aplicar el que hi ha, tot el que hem avançat, pues, també és benvingut. I és efecte de la pressió i de la lluita que hem tingut este curs passat.
10: Lluita que continua, de fet, este pròxim dissabte 12 de setembre ja convocada una manifestació educativa, la primera del curs. La recolza la Plataforma per l'Ensenyament Públic, de la que formen part també famílies i alumnes. Isaac Cuesta, coordinador de l'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública del País Valencià, parla del concepte de neutralitat ideològica que el Consell ha inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos.
14: Una escola pública hauria de ser un espai on l'alumnat pugui conèixer diferents idees, contrastar-les, qüestionar-les i formar el seu propi criteri. Educar no és imposar una determinada manera de pensar, però tampoc és convertir els centres educatius en espais on es prohibisca parlar de determinades qüestions.
10: Demanen en general més inversió i més valencià. Les manifestacions del dissabte se celebraran a la vesprada a Castelló, València i Alacant.
6: Elisabet García és la presidenta de FAMPA València. Elisabet, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada.
6: Com es presenta la tornada a escola? Quina anàlisi feu vosaltres, les famílies?
15: Pues se presenta igual que s'acaba, perquè no han solucionat cap de ninguna de les reivindicacions de les que estàvem reclamant.
6: El professorat, en este sentit, continua advertint, ja ho saps, amb possibles mobilitzacions que, clar, podrien afectar part de la rutina habitual de l'alumnat. Continueu, tot i això, donant suport al professorat, tot i que les classes puguen veure's afectades?
15: Sí, nosaltres continuem donant el suport al sindicat i al professorat perquè és que han fet nostres les reivindicacions, és que realment ens afecten a les famílies i a l'alumnat. O sigui, sense una escola digna, unes infraestructures dignes i segures, ràtios baixes, València, tot el que s'està demanant, tampoc estan obtenint una educació de qualitat.
6: La Generalitat va anunciar just abans de l'estiu, Elisabet, des de Torrevella, que posava en marxa un pla especial específic per a climatitzar els centres educatius. S'ha avançat en això, este estiu? Les aules que no tenien aire condicionat ja en tenen? O en quin punt ens trobem ara mateix?
15: Fins les notícies que nosaltres sabem, pues, no han pogut fer cap cosa. O sea, això és que cap al 20 de juliol, que els centres estaven ja
6: sí,
15: tancant com aquell que diu les portes i organitzant per al curs següent, han entrat el 1 de setembre els mestres i no han pogut fer res. A part de que pensem que no està ben organitzat això, perquè han delegat en direccions de centre. O sigui, dones els diners als centres perquè direcció del centre siga gestione tot això. No són tècnics, no són electricistes. Tenen que buscar una empresa. Jo crec que haurien d'haver-se

0: gestionat i haver parlat de les administracions, i conselleria pensava donar aquests diners, parlar en les altres administracions que ajudaren als centres per a poder fer aquest pla, perquè ara estem a dates d'avui i per els grups que tenim nosaltres estan arribant termòmetres de les aules de 32, 34 graus la setmana passada. O sigui que continuem igual.
1: Uh-huh. I una qüestió més, Elisabet, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció de la zona zero de la Dana critiquen avui que molts centres educatius allí es troben encara a l'espera d'alguns treballs de recuperació i que continuen sense estar preparats davant emergències. Compartiu des de FAMPA València aquest punt de vista?
0: Sí, totalment. Jo no diria alguns, diria tots, perquè està tot igual. Jo crec que si s'ha adelantat alguna cosa és gràcies a la cooperació i la col·laboració dels ajuntaments, com no sé si ho has sentit ahir en Catarroja, el Belenguer Dalmau ha sigut l'ajuntament que ha ficat en dalt al pati, per exemple. Estan intentant acondicionar entre ajuntaments, AMPES i el propi centre. La reconstrucció d'Anna està totalment igual, per no dir, bueno, un poquet, com fa 2 anys.
1: Hem pogut parlar en este primer dia d'escola amb Elisabet García, és la presidenta de FAMPA València. Gràcies, Elisabet, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Curs escolar que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat des d'una escola rural de Caudiel, a l'Alt Palància, i des d'allí ha reclamat Pérez Llorca als sindicats voluntat per a arribar a acords. Ha defensat també el pla de la Generalitat per als pròxims 4 anys com un inici per a millorar l'educació pública valenciana.
2: Queda molt per millorar en l'educació, però hem presentat un pla que sense ningú dubte va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, són acords i no tantes discrepàncies.
1: La Conselleria de Sanitat, en un altre ordre de coses, posa en marxa el projecte Acompanya, orientat a la detecció precoç del suïcidi i a través del qual poder atendre totes aquelles persones que han sigut diagnosticades d'ideació suïcida. Amparo Sánchez.
3: El servei compta amb 36 psicòlegs que s'encarreguen de contactar amb els pacients per a valorar la seva evolució i evitar nous intents de suïcidi. Segons el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, l'objectiu és comptar amb una plataforma única per assistir a estos pacients.
4: Disponer no solamente del dispositivo telefónico, como hasta ahora, que era una llamada reactiva, me encuentro mal y llamo, un dispositivo proactivo con videoconferencia, con botón de alerta, con la conservación de un expediente de tal forma que no tengamos que decir constante y permanentemente cuando llamemos qué es lo que nos pasa. Y un proyecto donde lo que se trata de quitar cualquier tipo de estigma y de diagnosticar antes de que podamos tener ningún tipo de ideación.
3: També seran atesos els familiars de pacients que compten amb este tipus de patologia, donant una atenció integral per a frenar els suïcidis.
1: Són ara les 7:30. UGT denuncia que la Generalitat manté paralitzades les brigades tallafocs de l'empresa pública Baersa. Alerten que 135 operaris duen sense treballar des del mes de desembre de l'any passat i diuen que és per la inacció de la Conselleria de Medi Ambient. Sentim Víctor Codines, el delegat d'UGT a Baersa.
5: Esta parálisis en la prevención de los incendios forestales evidencia un modelo de gestión fallido en el que el gobierno valenciano se dedica a poner parches después de los incendios y no a desarrollar una política forestal eficaz.
1: Una dona de 44 anys es manté estable a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Ribera després de ser apunyalada en les últimes hores en una zona rural de Carcaixent, allí a la Ribera Alta. La Guàrdia Civil avança en les investigacions per tal de localitzar l'agressor. Onda Cero a Alzira, Virginia Delgado.
6: Els fets van ocórrer a la Puigada de Maseres, on diversos veïns van sentir els crits d'auxili de la víctima i van alertar a emergències. La dona presentava 5 ferides d'arma blanca. La víctima, que no residix a Carcaixent, treballa com a cuidadora i havia anat a la zona per a una entrevista de treball. Segons les primeres investigacions, l'agressor es va oferir a portar-la en el seu vehicle. La dona ha pogut aportar dades sobre el sospitós i la Guàrdia Civil busca l'autor, però per el moment encara no s'ha produït cap detenció.
1: La Policia Nacional manté la seva cerca del jove que presumptament va matar en les últimes hores, ho contàvem ahir ací, a la brújula, amb una mancuerna, el seu padrastre, al barri de Sant Isidre de València. Ho va fer després de fugir de la unitat psiquiàtrica d'un centre hospitalari de la capital valenciana, al qual havia ingressat prèviament després de mantindre precisament un altre

0: amb la víctima. El mort és el seu padrastre, que va ser assassinat, com dèiem, al barri de Sant Isidre, de la capital valenciana. I contem, a més, que està tenint lloc ara mateix a l'Ajuntament de València l'acte oficial de celebració pels 75 anys dels Premis Planeta. El Saló de Cristall del Consistori de la capital valenciana està acollint en estos moments ixa gala oficial a la qual assisteixen, per exemple, el president del grup Planeta i de 3 Media, José Creueras, entre altres noms destacats i autoritats pels Premis Planeta. Recta final ja de la brújula valenciana, recta final que ens atem amb els esports, amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
1: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Jo avui només espere que la crònica del company Felipe Canals siga sobre Messi, que ara és una notícia important.
1: Sí, de fet, anem a obrir amb el nostre company Belch, tot i la derrota ahir del Villarreal a la Champions, sí. La plaga de baixes que assola al València Club de Futbol, però evidentment la notícia esportiva de la jornada d'ahir a la nit i d'avui és, sense cap dubte, ixa oferta de Leo Messi a través d'un club inversor argentí al voltant d'uns 12 milions d'euros per a fer-se amb la propietat del club deportiu eldense de la segona divisió. De fet, Claudio Barragán, el valencià, va ser destituït com a entrenador, només havien passat 4 jornades, i tot això correspon a que probablement el canvi en la propietat marque un nou camí en quant a la direcció esportiva i els objectius del club. Així que la primera parada avui la fem amb el nostre company Felipe Canals. Felipe Canals, bona vesprada.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer se confirmaba ese principio de acuerdo entre Leo Messi y el Eldense. El astro argentino se va a convertir en el nuevo propietario de la entidad azulgrana en segunda división. El alcalde de Elda, de hecho, confirmaba ayer ese principio de acuerdo tras hablar con el gabinete de comunicación del argentino, y se espera que esta semana se pueda confirmar esa venta, ese traspaso de poderes. Pasa el Eldense de la propiedad colombiana del grupo TH a Leo Messi, casi nada.
1: Casi nada, gràcies, Felipe. En ixa actualitat en clau il·licitana, no, el Denka, perquè evidentment pues, és la notícia esportiva, jo diria que de la jornada de nit a nivell nacional, perquè arriba de nou Messi al futbol espanyol. Ja veurem més, si acaba de tancar-se. El que sí que sembla que no pot tancar és l'enfermeria en el València, perquè està plena. Sembla més un hospital que una enfermeria. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs un València que ha fet este matí la penúltima sessió de treball abans del partit del divendres davant el Sevilla, i que no ha pogut comptar un dia més amb Luis Rioja, tampoc amb Guido ni amb De Haas, amb la qual cosa els tres seran baixa per al partit davant el Sevilla. Això vol dir que el tècnic no recupera cap futbolista, i per respecte a l'encontre contra el Barça a Diakabia, en la qual cosa haurà de tornar a reestructurar la defensa per a aquest partit. Demà últim entrenament, i a partir de la 1:30 la roda de premsa del tècnic del València.
1: Gràcies, Víctor, i de Víctor a Víctor, concretament a Frank en Castelló, i a ir amb ixa derrota del Villarreal, que ja està a Castelló de cara a la pròxima jornada de Lliga. Víctor, Frank, bona vesprada.
4: Sergi, què tal? Bona vesprada. El planter del Villarreal ha descansat en el dia d'avui després de la tropeçada ahir en Lliga de Campions i de la derrota davant del Borussia a Dortmund. Els groguets començaran demà a preparar el partit del proper dilluns davant del Betis, on buscaran la primera victòria de la temporada, i ho farà Íñigo Pérez amb els dubtes fins última hora de futbolistes com Juan Foyz i Carlos Romero, que ahir per lesió no van poder jugar a Dortmund.
1: Gràcies, Víctor, i tornem a Alacant, en este cas a la capital, amb l'última hora informativa des d'eixa capital alacantina. David Esteve, bona vesprada.
5: Buena esperada, Alberto Toril, después de 5 meses lesionado, que fue cuando disputó su último partido oficial con la camiseta del Hércules, apunta a su primera convocatoria este fin de semana frente a la Europa. Ha trabajado esta semana con normalidad, y si no ocurre nada extraño, el delantero mallorquín espera estar entre los elegidos para al menos tener unos minutos frente al cuadro catalán.
1: Gràcies, David, i sa actualitat esportiva que tanquem amb la mirada posada en Leo Messi. Ja han jugat, per cert, l'Eldense i l'Almeria. Propietari de l'Almeria, o un dels màxims accionistes, és Cristiano Ronaldo.
0: Sí.
1: S'ha de tornar a produir aquest enfrontament. T'imagines un duel Cristiano Messi a la llotja del Pepi Comar?
0: Home, la imatge seria...
1: potent.
0: Seria potent, aquesta imatge. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Gràcies, Sergi.
1: Gràcies, adeu.
0: I a l'oratge tornem a repetir molta precaució amb les pluges a tot el litoral i prelitoral d'Alacant, a tot el que és, des de la Marina fins al Baix Segura. Tenim ahir avís taronja d'Emet per tempestes que poden ser molt fortes el que queda de vesprada.

0: cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Valencia.
2: Tu dedo lleva 10 minutos haciendo scroll. Arriba, arriba, arriba, arriba. Para ti. La actualidad, la última hora y todo lo que pasa en Valencia ahora también está en Instagram.
3: Sigue a Onda Cero Valencia, ya que haces scroll, que valga la pena.
4: El divendres 11 de setembre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda desde Montanejos. A partir de les 2:30 estarem en directe des de Villa Purificación per a descobrir tot el que ofereix Montanejos. Naturalesa, turisme actiu, gastronomia i benestar en un entorn únic marcat per les seues aigües termals i el riu Millars. Un programa per a conèixer els seus paisatges, les seues propostes turístiques i els seus protagonistes i descobrir per què Montanejos és un dels destins d'interior més especials de la Comunitat Valenciana. El divendres 11 de setembre, a partir de les 2:30, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda des de Montanejos. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana.
5: Estás en la cola del súper. Tienes 7 persones delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Juli en la Onda.
6: Claro, visto así.
5: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Valencia,